0725 0402 0725 04 0725 04 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725 0402 0725
Ono tema DK 8033 embegu ekobabwango ase ayomotemi DK 8033 ego korabia na gokoa endagera yechiguni emerongi tatu na inye goika emerongi tatu na isano nemo kera eka okulema DK 8033 ego kina buwango gokamoka buwango na terigo sarika inyora nabo okorusia endagera marakabere ase obulemiovia inyora gosimeka ekemeri ekemo ase kera engoro elinde konyora endagere ngia talera chiduka chiokoni ebintu bya mugondo oigolere DKC 8033 ase obulemi obya genda aso mutandao ofamrise erinde bwe somye chinjera ao chugokora obulemi obwiga de kalbo obulemi bwa mugondo